Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys, és molt especial i per tant la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla d'en Planell.

Tota la vida volem anar a Jamaica, de que la penya passant. Tota la vida volem anar a Jamaica, de que la penya passant. Tota la vida volem anar a Jamaica, de que la penya passant.